artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

0: Bona tarda, benvingudes i benvinguts un dia més aquí a Actes. Avui tenim amb nosaltres a la Núria Castell, que li agraïm moltíssim que acceptés venir, que està molt enfeinada, les coses on siguin. La Núria és llicenciada per l'UAB i doctora per l'UPC en enginyeria informàtica, professora titular jubilada de l'UPC, degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona del 2010 al 2017. El seu àmbit d'expertesa és la intel·ligència artificial, especialment el processament del llenguatge natural. Col·laboradora en programes de formació permanent de l'UPC School, vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del COEINF, membre del Comitè Executiu de l'AMF, ACMW Europa i membre de la Junta de la Societat Catalana de Tecnologia. A part, ens dirà alguna coseta més. Avui ens vindrà a parlar de la intel·ligència artificial i la perspectiva de gènere. I com prefereixo escoltar-la a ella que vosaltres m'escolteu a mi, li deixo la paraula a la Núria. Gràcies.
1: Bona tarda, gràcies Gemma per la presentació i a veure, hi ha feina però sempre és un plaer col·laborar sobretot amb activitats, diguem, doncs de divulgació i s'estan relacionades amb la universitat, que és la meva casa, doncs encara més. Això és una mica un resum de la meva vida. Comentar-vos que sóc llicenciada en informàtica, però si us hi fixeu, diu any 81, vale? Existia la informàtica. Eh? De fet, aquest any estem celebrant els 50 anys dels estudis universitaris d'informàtica a Espanya. Vale? Que l'inici era només Madrid, Barcelona i Sant Sebastià. Eh? Després ha anat creixent. Vaig fer la formació a l'Autònoma. En aquell moment no es deia enginyeria, es deia llicenciatura. I després vaig passar a l'UPC i vaig fer el doctorat. I justament el tema del doctorat ja va ser un tema d'intel·ligència artificial. Us ho explicaré més endavant, però ja per anar entrant en matèria, ara sembla que la intel·ligència artificial és un tema de moda, no? Vull dir que és una cosa que ha aparegut fa uns quants anys. Jo em vaig quedar a la universitat perquè l'últim any de carrera, i us estic parlant del curs 80-81, vaig tenir un professor excel·lent, catalanista tope, que explicava molt bé i que la matèria que explicava es deia intel·ligència artificial. I va ser les seves explicacions i el tema i altres coses que van passar que em van decidir a deixar l'empresa on estava treballant i passar a la universitat a fer recerca en l'àmbit d'intel·ligència artificial, en particular en el tractament automàtic del llenguatge natural. O sigui que venim de lluny. Tota la meva carrera professional bàsicament ha sigut universitària, però sí que és veritat que fa ja uns quants anys hi ha una part important de la meva trajectòria que és treballar per la incorporació de més dones en el món tecnològic, en particular en el món de la informàtica, que sabeu que és un dels que actualment és un dels on hi ha poca representació femenina, tot i que no era així als anys 80. Vull dir que les coses han anat canviant i això vol dir que estic en 1.000 comissions de gèneres, local, nacionals i internacionals. I això ha portat doncs, tota una sèrie de reconeixements i premis, la majoria doncs, per temes de gènere, temes de qualitat docent i per trajectòria professional. Dit això, perquè tingueu una mica més d'idea de qui soc breument, doncs volia començar la conferència traient-li ferro a la paraula algoritme. Avui en dia sembla que això els algoritmes són el dimoni del segle XXI i llavors, bueno, un petit exemple, no? Això és un algoritme i direu, pues, posarem aquella cara una mica de pànic d'això, què dimonis és, no? No entenc res. Però si jo us tradueixo totes aquestes paraules, parèntesis i coses. Amb això trobarem la recepta de la truita de patates. Què vull dir amb això? Doncs que simplement un algoritme és una seqüència d'instruccions o una estructura d'instruccions i, de fet, si ens n'anem a la definició del diccionari de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans, ens diu que és un conjunt de regles per resoldre un problema en un nombre finit de passos. Això és un algoritme. Per tant, algoritmes en tenim, hem tingut i en tindrem sempre en el dia a dia i en tots els temes. Llavors, l'algoritme no és el problema. Tret del ferro de la paraula algoritme, doncs el que una mica us vinc a explicar és que parlem d'intel·ligència artificial, d'intel·ligència artificial generativa, dels biaixos que hi ha a la intel·ligència artificial, especialment dels biaixos de gènere, i una mica, doncs, què estem fent. Com us deia abans, sembla que sigui un invent recent, però no. La primera persona que va parlar d'intel·ligència, de les màquines intel·ligents, va ser Alan Turing. Alan Turing se'l va conèixer així més popularment a partir de la pel·lícula de l'Enigma, perquè explicava una mica el moment en la Segona Guerra Mundial en la qual Alan Turing i amb el seu equip de col·laboradors van aconseguir trencar el codi de desencriptar els missatges de comunicació de l'exèrcit alemany per poder realment acabar la guerra. Alan Turing és conegut com el pare de la informàtica i també el pare de la intel·ligència artificial. I, de fet, ell va publicar aquest article a l'any 50, que ja parlava de la intel·ligència de les màquines. I, de fet, va inventar... A veure si funciona. Sembla que el punter no em fa... Ah, sí, d'acord. Si vaig de costat. Bé, és igual. Una de les coses conegudes d'Alan Turing és el test de Turing. El test de Turing és molt senzill, és a dir, el que diu és si jo estic interactuant, hi ha un mur, o sigui, estem en habitacions separades, i estic interactuant amb el que hi ha a l'altra banda. I a l'altra banda hi ha un ordinador i una persona. I jo no sóc capaç de distingir quan m'està contestant l'ordinador i quan m'està contestant la persona, vol dir que aquell sistema és intel·ligent perquè està funcionant com un humà i jo no el puc distingir. Val? Aquest és el test de Turing, que el passen moltes coses que no són gens intel·ligents. Però era una primera definició d'aquest concepte de màquina intel·ligent. El nom oficial d'intel·ligència artificial, que ara està molt criticat si hauria de ser aquest o hauria de ser una altra cosa o no s'hauria de parlar d'intel·ligència, etc. El nom oficial neix a l'any 56. L'any 56, en John McCarthy va decidir que s'havia de reunir tota la sèrie de persones de diferents àmbits, per descomptat tots senyors en aquell moment, des dels matemàtics, filòsofs, lògics, gent de neurologia, és a dir, treballar tots junts per pensar què podien fer les màquines, aquells ordinadors que començaven a funcionar en els anys 50. Va aconseguir que la Fundació Rockefeller financés aquesta mena d'escola d'estiu. Van estar entre 6 i 8 setmanes, depèn de qui consultes diu que són 6, depèn de qui consultes són 8, més igual. La qüestió és que van fer un tancament de savis allà i van estar una mica reflexionant sobre què era la potencialitat que els ordinadors tenien en aquell moment. I de tot allà surt el terme d'intel·ligència artificial. El seu plantejament d'aquest grup de savis, que eren 10, 11, hi va haver alguna entrada i sortida, però bàsicament els 10 que teniu a les fotos, el seu plantejament era que tot es podia formalitzar, o sigui, el raonament, el llenguatge, és a dir, tot allò que d'alguna manera considerem intel·ligència humana es podia formalitzar. I, per tant, si jo ho puc formalitzar, una màquina ho pot gestionar i, per tant, la màquina serà intel·ligent. Fixeu-vos que hi ha dues definicions d'intel·ligència artificial. McCarthy diu, la IA és la ciència i l'enginyeria de construir màquines intel·ligents. Mentre que el Minsky el que feia era dir, la intel·ligència artificial és la ciència de fer màquines que fan coses que requereixen intel·ligència si les fan els humans. És a dir, hi ha dues maneres de treballar i s'ha anat fent així. Ara estem en un altre, potser en un altre paradigma, però la intel·ligència artificial s'ha treballat en dos camins diferents. Un, vaig a fer una màquina, que el que els resultats que donin siguin, semblin que són intel·ligents, però m'és igual com ho faci per dintre. I l'altre és, intento fer màquines que reprodueixin l'estructura del cervell. Llavors anàvem per temes de xarxes neuronals. O sigui, una és replicar només el funcionament i l'altra és replicar l'estructura del cervell. I són dos camins diferents. En qualsevol cas, recordeu, any 56, acaba el seminari i diuen, bueno, tot aquest àmbit és la intel·ligència artificial i ara anirà evolucionant i en 10 anys, tindrem màquines intel·ligents. 1966. El que tenien era això. El de dalt de tot és el primer ordinador electrònic conegut oficialment com a ordinador, és l'ENIAC, que era capaç de fer 5.000 sumes per segon. Ja era tot un èxit. Tot el que es veu, tot aquest cablejat, és l'ordinador. L'ordinador ocupava un espai immens. Treballava amb les vàlvules de buit, encès un 1, apagat un 0. Aquest era el sistema. Això eren els bits, les vàlvules de buit, que evidentment us podeu imaginar el que petaven cada 2x3. L'ENIAC funcionava amb vàlvules de buit. El primer, diguem, ordinador comercial a l'Univac del 51 continuava funcionant amb vàlvules de buit, però aquest ja era un ordinador que es podia utilitzar a les empreses. I fins uns anys després no comencen a aparèixer els transistors i aquí tenim aquí un model d'IBM que ja comença a treballar amb transistors i que té més capacitat de càlcul i evidentment, més resistència que no les vàlvules de buit. Comentari sobre la foto de dalt de l'ENIAC. Què se suposa que fan aquestes senyores? Estan aquí amb els cables. Recordeu les telefonistes d'anys A? Doncs no són telefonistes, són programadores. El que estan és programant l'ordinador, perquè la manera de programar l'ordinador era doncs, com les telefonistes, o sigui, un cablejat. Hi ha algunes fotos de les primeres programadores de l'ENIAC que més d'una vegada es va dir que les fotos amb les senyores, i hi ha una que tenen allà un byte immens i tal, que si eren models que s'havien contractat per fer les fotos. Eren les programadores. No es va conèixer el nom de les programadores fins als anys 80. És a dir, que tot aquí es va conèixer els noms dels senyors que van fer els ordinadors i tal, però el nom de les programadores va estar amagat fins als anys 80, que són les Top Rossis. Simplement per anar posant la perspectiva de gènere en el camí. Això, després dels transistors van venir els circuits integrats i aquest va ser, de fet, el primer ordinador realment comercial i que es va conèixer molt i es va utilitzar molt és l'IBM 360. De fet, a la meva carrera, quan jo vaig començar, ens van ensenyar tres llenguatges de programació, i un era l'ensamblador de l'IBM 360. L'altre era el Fortran i l'altre era el COBOL. Aquí ja arribem a 100.000 operacions per segon. Però fixeu-vos que a la promesa aquella arribava al 66 i això és ja 64-70. Què va passar? Doncs jo sempre dic que la intel·ligència artificial té una història que és una muntanya russa. Ara estem en una cresta, tot és estupendo, tothom content, hi ha molts èxits i patapam fem una baixada perquè les coses fracassen. Doncs així va anar. L'any 66, quan tothom esperava veure aquestes màquines intel·ligents, a veure què feien i la traducció automàtica i tot seria estupendo, doncs, clar, amb aquells ordinadors que hi havia, aquests visionaris, perquè no eren més que visionaris, que realment diguem, científics amb una visió de futur important, però que els recursos hardware no acompanyaven. I, per tant, es va començar a dir que això de la intel·ligència artificial era un bluff i que, bueno, aquella gent, doncs, mira, s'ho havien passat molt bé aquí en aquella escola d'estiu, però... De tota manera, teniu allà al costat, a l'any 66 va aparèixer el que seria el primer chatbot. Ara estem allò en la moda també dels chatbots i tal. Doncs, l'any 66 van fer un programa que es deia l'AISA que simulava un psicòleg. Llavors, tu li anaves... anaves, evidentment, teclejant, li anaves dient, ai, bon dia, l'Aixa, mira, hòstia, avui estic molt cansada. i el sistema em deia, i per què estàs molt cansada? Mira, perquè m'he estat barallant amb no sé què i tal, i per què t'has barallat? Val? Semblava que realment tenia una lògica i un diàleg més o menys humà. Vale? L'únic que feia era agafar paraules importants de la frase que tu entraves i les combinava per fer una resposta. Vale? No hi havia ni comprensió de llenguatge, ni sintaxi, ni res de res. Simplement era un joc de patrons. Vale? Però bueno, ja era un primer sistema de diàleg. Vale? Amb tot aquell descrèdit que hi va haver, els científics van pensar, bueno, alguna cosa hi ha d'haver perquè realment els sistemes, els ordinadors, han de poder ser intel·ligents. Llavors van dir, és que no és només anar posant regles. Eh? Hem d'afegir-hi coneixement al sistema, és a dir, li hem d'explicar les coses, i ha de saber per què, i llavors que les regles també facin servir el coneixement. Vale? I aquí realment estem en un altre pic de bons resultats de la intel·ligència artificial. A mitjans dels anys 80, el concepte de sistema expert es va posar molt de moda i la veritat és que funcionava molt bé en dominis concrets. Vale? Ja a mitjans dels 80 hi havia sistemes experts que decidien si ens concedien un crèdit bancari o no, mitjans dels 80. Avui en dia també fan servir intel·ligència artificial generativa i altres, però en els anys 80 ja ho tenia. Aquests sistemes funcionaven molt bé per dominis petitets concrets, eh? La concessió de crèdits, descobrir si hi ha en aquest jaciment algun tipus de mineral molt concret, és a dir, tractament d'alguna malaltia molt específica, és a dir, que per dominis molt concrets funcionava molt bé perquè el coneixement acabava sent finit, limitat i el podia incorporar. Això va anar bé uns anys, però es van quedar curts. Eh? I què és el que va

els llenguatges extens. I sobretot el Transformers, que no ens hi posarem, que és un tema molt específic. Per tant, què és la intel·ligència artificial? O sigui, hem desmitificat el concepte d'algoritme, no? La intel·ligència artificial són sistemes computacionals que emulen aquestes funcions intel·ligents. I insisteixo, ho puc fer altra vegada de dues maneres diferents, o bé basant-me en coneixement i en regles com feien els sistemes experts i altres més potents posteriors, o estrictament fent servir dades, que sobretot és el que fa la intel·ligència artificial generativa. Però intel·ligència artificial, parlem de la IA. Intel·ligència artificial és com dir matemàtiques, o com dir medicina. Després parlo, si parlo de medicina, parlo de les diferents especialitats. Doncs intel·ligència artificial ens passa el mateix. Tot això és intel·ligència artificial. Els àmbits de planificació, de raonament, de visió, de tractament de llenguatge natural, de sistemes per resoldre problemes ràpidament, suport a la presa de decisions, aprenentatge automàtic. Tot això és intel·ligència artificial. I, de fet, l'Agència de Projectes Avançats de l'Agència de Defensa Americana parla d'onades de la intel·ligència artificial. Jo parlo de muntanya russa. Aquí parlen d'onades perquè són, diguem, una mica els nuclis o en què s'ha centrat cada època, no? La primera era una intel·ligència artificial descriptiva, on es representava el coneixement i les regles i es feia el raonament. La segona onada és quan tinc dades i començo a fer tot el desplegament de la potència d'estadística i de l'aprenentatge automàtic, per tant, és la categorització. I la tercera és on estem, que és una intel·ligència artificial que s'adapta al context i que té un problema i continua tenint, que és l'explicabilitat. És a dir, aquí estem. La intel·ligència artificial generativa, un dels problemes greus que té en aquests moments és que no és capaç d'explicar-nos per què ha arribat a les conclusions o a les respostes que em dona. I aquest és el gran què. Si hi ha onades, què és la intel·ligència artificial generativa? Un tsunami? Ja estem parlant d'onades, doncs aquí això sembla que hagi vingut per arrossegar-ho tot. Però hem de recordar, primera, que la intel·ligència artificial generativa, que ara parlem d'IAs, però en general estem parlant de la generativa, que és un àmbit particular de la intel·ligència artificial, que el que fa és crear models, dissenyar algoritmes que treballen sobre aquests models i amb això genera contingut nou. I el contingut nou poden ser textos, imatges, sons, codi, és a dir, tot allò que jo li pugui introduir, doncs és capaç de generar-ho. I ho fa sempre a partir d'aquestes dades, per tant, a partir d'exemples. I, per tant, s'ho inventa tot a partir del que li he ensenyat, que això és important. A partir del que l'entrenem, ens dirà coses. Coses que apareixen o conceptes que apareixen parlant d'intel·ligència artificial generativa, parlem de dades, de vectors, de xarxes neuronals, de paràmetres, termes que no ens hi posarem. Per què estem on estem? Doncs per culpa de màquines com aquesta. Això és una foto del Mare Nostrum 5, el supercomputador del Barcelona Supercomputing Center que tenim a l'UPC, a Campus Nord, a Barcelona. I si recordeu, l'ENIAC feia 5.000 sumes per segon, no? Pues el Mare Nostrum 5 fa 314.000 bilions d'operacions per segon. Val? Res. O sigui, a més, s'ha dissenyat els ordinadors, o sigui, el que és el maquinari, també hi ha maquinari específic per accelerar el raonament d'intel·ligència artificial. Si us hi fixeu, de la zona aquella de la dreta, que hi ha el cablejat verd, aquella zona són ordinadors, o sigui, CPUs, de fet, són GPUs específics per fer el raonament d'intel·ligència artificial més ràpid. L'altra banda, de la que no parlarem avui, seria tot el que han anat muntant ara al BSC dels ordinadors quàntics. Però això seria
En tot cas, us busqueu algú que us parli de quàntica, que també és molt interessant, eh? Acaba

0: El BSC acaba d'estrenar el tercer ordinador quàntic. Això són logos, referències de molts sistemes d'intel·ligència artificial generativa, uns de generació de veu, d'imatge, de codi, tot això són sistemes, vulgarment en diem les IAs, són sistemes basats en la tecnologia d'intel·ligència artificial generativa. Com us deia, la intel·ligència artificial generativa es basa en definir models a partir de dades i els algoritmes que processen aquestes dades. D'on surten les dades? Perquè necessiten moltes. Llavors, evidentment, internet és un immens recurs, una immensa font de dades. Hi ha també repositoris específics com el Common Crawl o la Wikipedia. La Wikipedia acaba sent un recurs de dades molt important, a més en molts idiomes. Hi ha dades específiques que s'han recollit per determinats treballs i per determinats temes específics. Les xarxes socials són una font de dades de la intel·ligència artificial i totes les aplicacions gratuïtes que fem servir estem alimentant els sistemes d'intel·ligència artificial generativa. És a dir, d'on treuen les dades? De nosaltres. De vosaltres, de tots nosaltres. Perquè tot el que posem a les xarxes, el que posem en les 1.000 aplicacions d'intel·ligència artificial que ens baixem en el mòbil i que no mirem si estem d'acord o no estem d'acord amb l'ús que es farà de les dades que nosaltres posem a les aplicacions. Per tant, que siguem conscients que nosaltres som proveïdors de dades per tots aquests sistemes. I la intel·ligència artificial es parla de si té biaixos, ja sabem que sí, i on estan? A les dades, als algoritmes, als resultats? Estan a tot arreu. I el que us vull presentar és una mica parlar dels biaixos en els diferents àmbits. Però ja que està de moda, que fins i tot el Papa fa una encíclica parlant de la intel·ligència artificial, doncs us he posat... està en castellà perquè no he trobat encara la versió oficial en català. Crec que ha de sortir de Tarragona un dia d'aquests. I simplement he agafat dos punts perquè al final el Papa coincideix o incideix amb el que estava dient. En el punt 99... parla de que són sistemes o sistemes d'intel·ligència artificial que imiten les funcions de la intel·ligència humana, que, evidentment, en capacitat de càlcul i en velocitat superen els humans i, per tant, com a ajuda poden estar bé. Però, atenció, perquè això està estrictament relacionat amb el tractament de dades. Llavors, aquí no hi ha ni moral ni no sé què i tal. Punt 99. I en el punt 100 diu, clar, aquests sistemes ens donen la impressió que són objectives, que ens donen unes respostes netes i tal, però hem de pensar que aquests sistemes s'han entrenat i els han dissenyat persones. I, per tant, tant les dades que s'han utilitzat com les persones que han dissenyat els algoritmes tenen una formació cultural i uns criteris que acaben influint en el que es dissenya o en les dades que recullen. Per tant, simplement m'ha fet gràcia recollir-ho perquè com ara estava el Papa, em semblava allò, el Papa parlant d'intel·ligència artificial. Doncs, diu coses, algunes raonables. Llavors, parlem dels tres aspectes que us deia, les dades, els algoritmes i els resultats. Molt important, si jo vull entrenar un sistema que aprengui, és molt important que les dades que li doni siguin dades de qualitat. Per tant, que siguin representatives, que siguin diverses, que siguin correctes, que no discriminin. És a dir, que realment el conjunt sigui el més ampli possible i el més correcte possible. I aquí, per tant, surt sempre el tema de l'ètica de les dades. És a dir, sortirà la paraula ètica. La paraula ètica està molt lligada últimament també amb la intel·ligència artificial, però, de fet, l'ètica l'hem de lligar a moltes coses. Per exemple, podem parlar de l'ètica dels programes, és a dir, l'ètica de la informàtica, no només de la intel·ligència artificial. És a dir, tot allò que dissenyem o la tecnologia que dissenyem, doncs ha de tenir una reflexió ètica darrere per realment que sigui una eina útil per la societat.
1: Voces compartidas en Anthropology y la BFM. Escuchamos ahora un material publicado en acceso abierto por Zona Video de la Universitat Politécnica de Cataluña. Agradecemos a la UPC y a todas las personas que participan en esta producción que su trabajo pueda llegar a nuevas audiencias. Reproducimos la obra respetando su licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial sin obra derivada Crespo-Pocero España y manteniendo intacto su contenido original. Anthropology Lab FM. Conocimiento que circula. Voces que compartimos. Anthropology Lab FM abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. Anthropology Lab, FM, voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.